0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, punt és.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Bustó, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem-nos.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Pirotècnia Valenciana s'ha proclamat guanyadora per 6a edició consecutiva del 54è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la Diada de Santana, ha estat el més ben valorat del certamen. El segon premi ha estat per la gallega Pirotècnia Xaraiba. A més dels 6.000 euros del primer premi, la guanyadora obté la invitació per participar al concurs de l'any vinent, disparat també el castell de Cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascleta nocturna de Blanes del 2027. I un incendi de grans dimensions ha cremat un habitatge aquest dimarts al matí a Pineda de Mar, molt a prop de la carretera Nacional 2. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de la casa afectada i també dels immobles del voltant. A més, s'ha hagut de tallar la circulació a la zona. Les flames han destruït completament l'habitatge i el sostre ha acabat cedint, fent que ha deixat l'edifici amb risc de col·lapse. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han registrat ferits. I en clau general destaquem que l'atur a les comarques gironines ha baixat fins al 7,71% durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'enquesta de població activa. Això suposa passar de les 54.200 persones desocupades registrades al primer trimestre a 34.500 al tancament del mes de juny. La xifra representa una clara millora respecte als tres primers mesos de l'any, tot i que la taxa d'atur és la mateixa que hi havia ara fa un any. Per sectors, el dels serveis és el que més ocupació ha generat, seguit del de la indústria. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat i ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670-78-22-26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670-78-22-26. Truca'ns!
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia ha detingut a Bèlgica l'home acusat d'intentar incendiar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar. La detenció es va fer el 22 de juliol, després que els investigadors el poguessin localitzar arran de les trucades amenaçadores que continuava fent a la víctima. Els jutges de Blanes van emetre un ordre europeu de detenció per un presumpte delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. L'home continua en presó preventiva a Bèlgica mentre es resol la seva possible extradició a l'estat espanyol. I Calella està duent a terme aquesta setmana la campanya Cap Burilla a terra, amb l'objectiu de reduir la presència de burilles a la via pública. L'Ajuntament instal·la punts informatius en diferents espais de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els efectes ambientals d'aquest residu i promoure alhora hàbits més responsables entre les persones fumadores. Durant la campanya també es reparteixen cendrers portàtils de butxaca. Des del consistori recorden, però, que aquests dispositius no es poden utilitzar a la platja de Calella, on està prohibit fumar. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendis forestals provocat per un nou episodi de calor que s'allargarà els pròxims dies. A més, també s'ha activat el Procicat en fase d'alerta per la previsió de temperatures extremes. Les previsions apunten que dissabte s'arribarà al nivell màxim de perill d'incendi. Els agents rurals preveuen activar els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en més de 260 municipis, mentre que els bombers mantenen el risc molt alt en bona part del territori. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que està prohibit fer foc al medi natural. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres assolellat i calorós, amb temperatures entre els 32 i els 37 graus. Demà dijous, aquestes temperatures seguiran pujant, assoliran valors de 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

aquest és el crit de guerra. No te l'emportis. Em porto tot, les fotos, els records, el que sigui, però no t'emportis el ventilador. Nits tropicals i dies tòrrids són els que ens esperen en aquestes properes hores, aquests propers dies. Quarta onada de calor, estem tips ja d'onades. I això no ha fet més que començar, que encara no ha acabat el mes de juliol. Dimecres 29 de juliol de 2026. Mon DJ i Banda Neon.

El podíem veure després de molt i molt de temps a la celebració de la final d'aquest darrer Mundial. Justin Bieber. Aquí el tens al costat de Cheyran amb aquest superèxit, aquest I Don't Care. El que dèiem darrer dimecres del mes de juliol. I des d'ara i fins la una del migdia, aquí una servidora, Montse Rico.

0: que siente.
1: Una cançó petita, una cançó senzilla, però una cançó que en definitiva ens alegrava l'estiu de l'any 2006, aquest El Limón i Sal, la combinació perfecta. Era Julieta Venegas.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
6: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2. Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
8: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
7: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
8: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa...

t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

Una banda de rock eminentment femenina, íntegrament femenina, les Bangles, acompanyant-nos en aquests darrers minuts per donar pas a aquest límit. Una banda que es manté també ferma després de 40 anys, que es diu aviat al damunt dels escenaris, La Frontera. Amb ells arribant a 9:45, aquest calorós matí de dimecres. Mira, mira com sona això.

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: I així enlluernats per aquesta llum amb aquest Shima de Meghan Trainor. Aquest so, Dudu, aquest so, un revival des d'aquest darrer àlbum, Don't Go With Me.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.
4: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zucchero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: I serà després de l'estiu, en concret, al mes d'octubre, quan aquesta banda s'acomiadarà, com no ho ha fet cap banda fins ara.
1: Una tornada guai.
0: De 10 anys de carrera. Parlem de les Oques Cansats.
1: Que aguanti l'embestida.
0: Passaran la història en aquests concerts que faran al Estadi Olímpic. Un darrere de l'altre que van caure amb entrades exaurides en temps rècord. Això sí que està guai, oh, que és gràcies. 7 minuts i les 10.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Pirotècnia Valenciana s'ha proclamat guanyadora per 6a edició consecutiva del 54è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la Diada de Santana, ha estat el més ben valorat del certamen. El segon premi ha estat per la gallega Pirotècnia Xaraiba. A més dels 6.000 euros del primer premi, la guanyadora obté la invitació per participar al concurs de l'any vinent, disparat també el castell de Cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascleta nocturna de Blanes del 2027. I un incendi de grans dimensions ha cremat un habitatge aquest dimarts al matí a Pineda de Mar, molt a prop de la carretera Nacional 2. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de la casa afectada i també dels immobles del voltant. A més, s'ha hagut de tallar la circulació a la zona. Les flames han destruït completament l'habitatge i el sostre ha acabat cedint, fent que ha deixat l'edifici amb risc de col·lapse. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han registrat ferits. I en clau general destaquem que l'atur a les comarques gironines ha baixat fins al 7,71% durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'enquesta de població activa. Això suposa passar de les 54.200 persones desocupades registrades al primer trimestre a 34.500 al tancament del mes de juny. La xifra representa una clara millora respecte als tres primers mesos de l'any, tot i que la taxa d'atur és la mateixa que hi havia ara fa un any. Per sectors, el dels serveis és el que més ocupació ha generat, seguit del de la indústria. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat i ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Runway no és només una revista de moda. Amb aquesta picada d'ullet al Vogue de Madonna, Lady Gaga i Doechii han marcat el pas i el ritme durant tot aquest estiu des de la pel·lícula La segona part del Diablo Viste de Prada. Quina bona manera de començar aquesta nova hora. Són les 10 del matí, 6 minuts.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.

0: aquesta Jennifer, que va passar per Chapa i Ventura 10 anys després i que van celebrar precisament aquest aniversari al costat dels Figaflowers, aquests catarres que sempre sonen bé i que l'actualitzen. Esclar que sí, Jennifer. Ben trobada, Jennifer.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

En quin bon moment es van posicionar els estels, es van alinear per unir a Caigo, produint els Imagine Dragons. Per 3 quarts a 12. Avui traurà l'artilleria. Després del guapíssima. Arrasant aquesta gent. Banda.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

Què més volem? Una balada cantada per Bruno Mars. Des del seu Darmàntic. I a mariachis d'acompanyament. Ho tenim tot. Tots els ingredients a tots ja per les 11. I per apropar-nos a les notícies, a la informació, una banda de llegendes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia ha detingut a Bèlgica l'home acusat d'intentar incendiar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar. La detenció es va fer el 22 de juliol, després que els investigadors el poguessin localitzar arran de les trucades amenaçadores que continuava fent a la víctima. Els jutges de Blanes van emetre una ordre europea de detenció per un presumpte delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. L'home continua en presó preventiva a Bèlgica mentre es resol la seva possible extradició a l'estat espanyol. I Calella està duent a terme aquesta setmana la campanya Cap Burilla a terra, amb l'objectiu de reduir la presència de burilles a la via pública. L'Ajuntament instal·la punts informatius en diferents espais de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els efectes ambientals d'aquest residu i promoure alhora hàbits més responsables entre les persones fumadores. Durant la campanya també es reparteixen cendrers portàtils de butxaca. Des del consistori recorden, però, que aquests dispositius no es poden utilitzar a la platja de Calella, on està prohibit fumar. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendis forestals provocat per un nou episodi de calor que s'allargarà els pròxims dies. A més, també s'ha activat el Procicat en fase d'alerta per la previsió de temperatures extremes. Les previsions apunten que dissabte s'arribarà al nivell màxim de perill d'incendi. Els agents rurals preveuen activar els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en més de 260 municipis, mentre que els bombers mantenen el risc molt alt en bona part del territori. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que està prohibit fer foc al medi natural. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres assolellat i calorós, amb temperatures entre els 32 i els 37 graus. Demà dijous, aquestes temperatures seguiran pujant, assoliran valors de 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a D35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Ràdio Marina.
9: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
10: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi Nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
11: Mar d'Estiu.
10: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar al cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba al Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella dia d'Alma.
11: Mar d'Estiu.
10: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 Premis Onda, 3 Grammys Llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de ley.
9: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

El so de l'estiu, el so del 2009 de Rhythm of the Night, recordant a Ernst Hausband. Des de Ràdio Marina, salutacions si t'acabes d'afegir en aquest instant. És dimecres 29 de juliol, amb una visita escolar que ens ha visitat en aquests darrers minuts. Els que saludem des d'aquí. Ens apropem a l'hora en punt. Però abans, aquestes nits que no moren mai, recordant i fent homenatge a Avicii, en català i de la mà de Doctor.

Sí, a Doctor Prats. Des de Ràdio Marina. Anem a les notícies.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha creat una nova zona verda a l'extrem del pàrquing de Sa Caleta, transformant un antic espai d'aparcament de motocicletes en una placeta amb vegetació i mobiliari urbà. L'actuació s'ha coordinat amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta i alhora ha permès ampliar l'aparcament de motos, que passa de 107 a 121 places. El consistori també ha anunciat que pròximament remodelarà el parc infantil de la Sardana, ampliant la zona de jocs i renovant els seus equipaments. I la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home del municipi com a presumpte autor de dos robatoris en bars i investiga si també està relacionat amb un tercer. En els últims 10 dies s'han registrat 3 robatoris de matinada amb el mateix modus operandi. El lladre forçava la persiana i trencava els vidres per accedir als establiments. Les imatges de les càmeres de seguretat han permès vincular el detingut amb dos dels assalts. I en clau general destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una alumna de l'Institut Escola El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta a rebre una assignatura no lingüística en castellà, a més de la matèria de llengua castellana. La resolució dona parcialment la raó al pare de l'alumna, que reclamava un 25% de l'ensenyament en aquest idioma. La sentència, però, no obliga a modificar el projecte lingüístic del Centre Plataforma per la Llengua, ha lamentat la decisió i considera que el tribunal aplica la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre aquesta qüestió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, en què la calor anirà en augment i la temperatura màxima assolirà valors de 38 graus a l'interior, 31 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.

El van descobrir la seva veu en la seva imatge icònica al capdavant d'aquesta banda de rock italiana, Måneskin. Eren desconeguts i aquell festival d'Eurovisió els hi va canviar la vida. Des d'aleshores s'ha convertit Damiano David en una estrella en solitari. Un primer àlbum ja al mercat, aquí al costat de Måneskin, de Juliès.

0: Una nova gira mundial en aquest 2026 que ha despertat a les fans de BTS. Aquí tenim un dels seus integrants en solitari, Jin, I'll be there for you. Be there for you.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocem tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2. Radio Marina.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant l'exposició Esclat de color de Josep Roma, que es pot visitar fins al 2 d'agost a la sala Maria Lluïsa García Tornel. A més, hi ha encara a Blanes, demà dijous, dijous d'estiu, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, música en directe, en aquest cas amb Sònia Delgado. A Lloret de Mar tenim avui el cicle cinema a la fresca, en aquest cas a les 10 de la nit al Passeig de Cuyar, amb la pel·lícula Mufasa. I demà dijous, dia 30, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía, un concert que es fa a partir de les 9 de la nit a l'Església Sant Romà. A Calella, aquest pròxim divendres, dia 31 de juliol, continua el Festival MEC, en aquest cas amb concert de Judith Nederman, i el dia següent, 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Pineda de Mar destaquem aquest dissabte 1 d'agost la Revetlla de Pineda amb actuacions diverses a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Santa Susana també comença un altre festival d'estiu, Mar d'Estiu, aquest divendres 31, dona el tret de sortida amb concert de Zucchero. Dos apunts més d'agenda. Santa Coloma de Farners, els dimecres a la fresca, es fa tots els dimecres d'aquest mes de juliol i també del mes d'agost a la plaça Farners, avui amb Sabor de Gràcia. Acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest aquest pròxim 31 de juliol, divendres, nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Vaca amb més mosques, amb versions rock i blues.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

aquesta Ofèlia que ens acompanya en el seu destí. Una Ofèlia que només estava destinada a l'èxit perquè aquest àlbum, la veritat és que s'ho mereix. Amb una Taylor Swift, com sempre, triomfal. 3:15. Així sonen les galàxies de Manu.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flashy Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Audience Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

I així d'aquesta manera, amb aquesta festa, celebrant aquests 25 anys que porten en dues formacions, per una banda la de Chambao, en Mari al capdavant, i per l'altra aquest duet que tant estimem i anomenat Estopa. Una fusió perfecta en aquesta nova versió d'aquest Poquito a Poco amb el que començàvem aquest 2026. Ve una miqueta més endavant. Cap a l'abril o així vam presentar aquesta cançó. Nosaltres que marxem amb aquesta música, amb aquest ritme, a ritme de rumba. I que et prometem que tornem demà a les 9 en punt del matí fins la 1, compartint tot un matí carregat de bons temes i, sobretot, bona informació. Em dic Montserrat Rico, ha estat un plaer. Adéu, bona calor i, sobretot, bona hidratació. Molt important.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Pirotècnia Valenciana s'ha proclamat guanyadora per 6a edició consecutiva del 54è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la Diada de Santana, ha estat el més ben valorat del certamen. El segon premi ha estat per la gallega Pirotècnia Xaraiba. A més dels 6.000 euros del primer premi, la guanyadora obté la invitació per participar al concurs de l'any vinent, disparat també el castell de Cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascleta nocturna de Blanes del 2027. I un incendi de grans dimensions ha cremat un habitatge aquest dimarts al matí a Pineda de Mar, molt a prop de la carretera Nacional 2. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de la casa afectada i també dels immobles del voltant. A més, s'ha hagut de tallar la circulació a la zona. Les flames han destruït completament l'habitatge i el sostre ha acabat cedint, fent que ha deixat l'edifici amb risc de col·lapse. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han registrat ferits. I en clau general destaquem que l'atur a les comarques gironines ha baixat fins al 7,71% durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'enquesta de població activa. Això suposa passar de les 54.200 persones desocupades registrades al primer trimestre a 34.500 al tancament del mes de juny. La xifra representa una clara millora respecte als tres primers mesos de l'any, tot i que la taxa d'atur és la mateixa que hi havia ara fa un any. Per sectors, el dels serveis és el que més ocupació ha generat, seguit del de la indústria. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat i ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat

0: per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Platja. Sol. Un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Ràdio
4: Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
0: Mar d'Estiu.
1: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
0: Mar d'Estiu.
1: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
4: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: talk about.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ai, hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia ha detingut a Bèlgica l'home acusat d'intentar incendiar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar. La detenció es va fer el 22 de juliol, després que els investigadors el poguessin localitzar arran de les trucades amenaçadores que continuava fent a la víctima. Els jutges de Blanes van emetre un ordre europeu de detenció per un presumpte delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. L'home continua en presó preventiva a Bèlgica mentre es resol la seva possible extradició a l'estat espanyol. I Calella està duent a terme aquesta setmana la campanya Cap Burilla a terra, amb l'objectiu de reduir la presència de burilles a la via pública. L'Ajuntament instal·la punts informatius en diferents espais de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els efectes ambientals d'aquest residu i promoure alhora hàbits més responsables entre les persones fumadores. Durant la campanya també es reparteixen cendrers portàtils de butxaca. Des del consistori recorden, però, que aquests dispositius no es poden utilitzar a la platja de Calella, on està prohibit fumar. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendis forestals provocat per un nou episodi de calor que s'allargarà els pròxims dies. A més, també s'ha activat el Procicat en fase d'alerta per la previsió de temperatures extremes. Les previsions apunten que dissabte s'arribarà al nivell màxim de perill d'incendi. Els agents rurals preveuen activar els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en més de 260 municipis, mentre que els bombers mantenen el risc molt alt en bona part del territori. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que està prohibit fer foc al medi natural. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres assolellat i calorós, amb temperatures entre els 32 i els 37 graus. Demà dijous, aquestes temperatures seguiran pujant, assoliran valors de 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha creat una nova zona verda a l'extrem del pàrquing de Sa Caleta, transformant un antic espai d'aparcament de motocicletes en una placeta amb vegetació i mobiliari urbà. L'actuació s'ha coordinat amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta i alhora ha permès ampliar l'aparcament de motos, que passa de 107 a 121 places. El consistori també ha anunciat que pròximament remodelarà el parc infantil de la Sardana, ampliant la zona de jocs i renovant els seus equipaments. I la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home del municipi com a presumpte autor de dos robatoris en bars i investiga si també està relacionat amb un tercer. En els últims 10 dies s'han registrat 3 robatoris de matinada amb el mateix modus operandi. El lladre forçava la persiana i trencava els vidres per accedir als establiments. Les imatges de les càmeres de seguretat han permès vincular el detingut amb dos dels assalts. I en clau general destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una alumna de l'Institut Escola Alpí Gros de Sant Cebrià de Vallalta a rebre una assignatura no lingüística en castellà, a més de la matèria de llengua castellana. La resolució dona parcialment la raó al pare de l'alumna, que reclamava un 25% de l'ensenyament en aquest idioma. La sentència, però, no obliga a modificar el projecte lingüístic del Centre Plataforma per la Llengua. Ha lamentat la decisió i considera que el Tribunal aplica la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre aquesta qüestió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, en què la calor anirà en augment i la temperatura màxima assolirà valors de 38 graus a l'interior, 31 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Nics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La pirotècnia valenciana s'ha proclamat guanyadora per 6a edició consecutiva del 54è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la Diada de Santana, ha estat el més ben valorat del certamen. El segon premi ha estat per la gallega pirotècnia Xaraiba. A més dels 6.000 euros del primer premi, la guanyadora obté la invitació per participar al concurs de l'any vinent, disparar també el castell de Cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascleta nocturna de Blanes del 2027. I un incendi de grans dimensions ha cremat un habitatge aquest dimarts al matí a Pineda de Mar, molt a prop de la carretera Nacional 2. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de la casa afectada i també dels immobles del voltant. A més, s'ha hagut de tallar la circulació a la zona. Les flames han destruït completament l'habitatge i el sostre ha acabat cedint, fent que ha deixat l'edifici amb risc de col·lapse. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han registrat ferits. I en clau general, destaquem que l'atur a les comarques gironines ha baixat fins al 7,71% durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'enquesta de població activa. Això suposa passar de les 54.200 persones desocupades registrades al primer trimestre a 34.500 al tancament del mes de juny. La xifra representa una clara millora respecte als tres primers mesos de l'any, tot i que la taxa d'atur és la mateixa que hi havia ara fa un any. Per sectors, el dels serveis és el que més ocupació ha generat, seguit del de la indústria. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serell assolellat i ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte.

0: mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
2: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
2: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
0: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia ha detingut a Bèlgica l'home acusat d'intentar incendiar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar. La detenció es va fer el 22 de juliol, després que els investigadors el poguessin localitzar arran de les trucades amenaçadores que continuava fent a la víctima. Els jutges de Blanes van emetre un ordre europeu de detenció per un presumpte delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. L'home continua en presó preventiva a Bèlgica, mentre es resol la seva possible extradició a l'estat espanyol. I Calella està duent a terme aquesta setmana la campanya Cap Burilla a terra, amb l'objectiu de reduir la presència de burilles a la via pública. L'Ajuntament instal·la punts informatius en diferents espais de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els efectes ambientals d'aquest residu i promoure alhora hàbits més responsables entre les persones fumadores. Durant la campanya també es reparteixen cendrers portàtils de butxaca. Des del consistori recorden, però, que aquests dispositius no es poden utilitzar a la platja de Calella, on està prohibit fumar. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendis forestals provocat per un nou episodi de calor que s'allargarà els pròxims dies. A més, també s'ha activat el Procicat en fase d'alerta per la previsió de temperatures extremes. Les previsions apunten que dissabte s'arribarà al nivell màxim de perill d'incendi. Els agents rurals preveuen activar els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en més de 260 municipis, mentre que els bombers mantenen el risc molt alt en bona part del territori. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que està prohibit fer foc al medi natural. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres assolellat i calorós, amb temperatures entre els 32 i els 37 graus. Demà dijous, aquestes temperatures seguiran pujant, assoliran valors de 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem! Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, destacant l'exposició Esclat de color de Josep Roma, que es pot visitar fins al 2 d'agost a la sala Maria Lluïsa García Tornel. A més, hi ha encara a Blanes, demà dijous, dijous d'estiu, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, música en directe, en aquest cas amb Sònia Delgado. A Lloret de Mar tenim avui el cicle cinema a la fresca, en aquest cas a les 10 de la nit al Passeig de Cuiar, amb la pel·lícula Mufasa. I demà dijous, dia 30, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía, un concert que es fa a partir de les 9 de la nit a l'Església Sant Romà. A Calella, aquest pròxim divendres, dia 31 de juliol, continua el Festival MEC, en aquest cas amb concert de Judith Nederman, i el dia següent, 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Pineda de Mar destaquem aquest dissabte 1 d'agost la Revetlla de Pineda amb actuacions diverses a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Santa Susanna també comença un altre festival d'estiu, Mar d'Estiu, aquest divendres 31, dona el tret de sortida amb concert de Sucero. Dos apunts més d'agenda: Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, es fa tots els dimecres d'aquest mes de juliol i també del mes d'agost a la plaça Farners, avui amb Sabor de Gràcia. Acabem a Vidreres amb l'Enclau Fest aquest pròxim 31 de juliol, divendres, nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Vaca amb més mosques, amb versions rock i blues.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías en letras callejeras, buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen, buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas.

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha creat una nova zona verda a l'extrem del pàrquing de Sa Caleta, transformant un antic espai d'aparcament de motocicletes en una placeta amb vegetació i mobiliari urbà. L'actuació s'ha coordinat amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta i alhora ha permès ampliar l'aparcament de motos, que passa de 107 a 121 places. El consistori també ha anunciat que pròximament remodelarà el parc infantil de la Sardana, ampliant la zona de jocs i renovant els seus equipaments. I la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home del municipi com a presumpte autor de dos robatoris en bars i investiga si també està relacionat amb un tercer. En els últims 10 dies s'han registrat 3 robatoris de matinada amb el mateix modus operandi. El lladre forçava la persiana i trencava els vidres per accedir als establiments. Les imatges de les càmeres de seguretat han permès vincular el detingut amb dos dels assalts. I en clau general destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una alumna de l'Institut Escola Alpí Gros de Sant Cebrià de Vallalta a rebre una assignatura no lingüística en castellà, a més de la matèria de llengua castellana. La resolució dona parcialment la raó al pare de l'alumna, que reclamava un 25% de l'ensenyament en aquest idioma. La sentència, però, no obliga a modificar el projecte lingüístic del centre. Plataforma per la Llengua ha lamentat la decisió i considera que el tribunal aplica la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre aquesta qüestió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, en què la calor anirà en augment i la temperatura màxima assolirà valors de 38 graus a l'interior, 31 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 40.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols... Tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
5: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
6: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina.
8: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi Nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
6: Mar d'Estiu.
1: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquesta Via Dalma.
6: Mar d'Estiu.
1: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
8: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat. Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La pirotècnia valenciana s'ha proclamat guanyadora per 6a edició consecutiva del 54è concurs internacional de focs d'artifici de Blanes. L'espectacle, disparat diumenge coincidint amb la Diada de Santana, ha estat el més ben valorat del certamen. El segon premi ha estat per la gallega pirotècnia Xaraiba. A més dels 6.000 euros del primer premi, la guanyadora obté la invitació per participar al concurs de l'any vinent, disparat també el castell de Cloenda de la Festa Major de Lloret i la mascleta nocturna de Blanes del 2027. I un incendi de grans dimensions ha cremat un habitatge aquest dimarts al matí a Pineda de Mar, molt a prop de la carretera Nacional 2. El foc ha obligat a desallotjar els veïns de la casa afectada i també dels immobles del voltant. A més, s'ha hagut de tallar la circulació a la zona. Les flames han destruït completament l'habitatge i el sostre ha acabat cedint, fent que ha deixat l'edifici amb risc de col·lapse. Tot i la virulència de l'incendi, no s'han registrat ferits. I en clau general, destaquem que l'atur a les comarques gironines ha baixat fins al 7,71% durant el segon trimestre de l'any, segons les dades de l'enquesta de població activa. Això suposa passar de les 54.200 persones desocupades registrades al primer trimestre a 34.500 al tancament del mes de juny. La xifra representa una clara millora respecte als tres primers mesos de l'any, tot i que la taxa d'atur és la mateixa que hi havia ara fa un any. Per sectors, el dels serveis és el que més ocupació ha generat, seguit del de la indústria. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, cel serè i assolellat i ambient calorós. Les temperatures màximes se situen entre els 32 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat.

0: Qualitat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez, i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro, especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro, obert tot l'any.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La policia ha detingut a Bèlgica l'home acusat d'intentar incendiar la casa de la seva exparella a Tossa de Mar. La detenció es va fer el 22 de juliol després que els investigadors el poguessin localitzar arran de les trucades amenaçadores que continuava fent a la víctima. Els jutges de Blanes van emetre un ordre europeu de detenció per un presumpte delicte de trencament de l'ordre d'allunyament i un altre de danys. L'home continua en presó preventiva a Bèlgica mentre es resol la seva possible extradició a l'estat espanyol. I Calella està duent a terme aquesta setmana la campanya Cap Burilla a terra, amb l'objectiu de reduir la presència de burilles a la via pública. L'Ajuntament instal·la punts informatius en diferents espais de la ciutat per tal de conscienciar la ciutadania sobre els efectes ambientals d'aquest residu i promoure alhora hàbits més responsables entre les persones fumadores. Durant la campanya també es reparteixen cendrers portàtils de butxaca. Des del consistori recorden, però, que aquests dispositius no es poden utilitzar a la platja de Calella, on està prohibit fumar. I en clau general destaquem que Protecció Civil manté activat el pla enfocat davant l'elevat risc d'incendis forestals provocat per un nou episodi de calor que s'allargarà els pròxims dies. A més, també s'ha activat el Procicat en fase d'alerta per la previsió de temperatures extremes. Les previsions apunten que dissabte s'arribarà al nivell màxim de perill d'incendi. Els agents rurals preveuen activar els nivells 3 i 4 del Pla Alfa en més de 260 municipis, mentre que els bombers mantenen el risc molt alt en bona part del territori. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que està prohibit fer foc al medi natural. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres assolellat i calorós, amb temperatures entre els 32 i els 37 graus. Demà dijous, aquestes temperatures seguiran pujant, assoliran valors de 38. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha creat una nova zona verda a l'extrem del pàrquing de Sa Caleta, transformant un antic espai d'aparcament de motocicletes en una placeta amb vegetació i mobiliari urbà. L'actuació s'ha coordinat amb les obres de la nova rotonda de Sa Caleta i alhora ha permès ampliar l'aparcament de motos, que passa de 107 a 121 places. El consistori també ha anunciat que pròximament remodelarà el parc infantil de la Sardana, ampliant la zona de jocs i renovant els seus equipaments. I la policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home del municipi com a presumpte autor de dos robatoris en bars i investiga si també està relacionat amb un tercer. En els últims 10 dies s'han registrat 3 robatoris de matinada amb el mateix modus operandi. El lladre forçava la persiana i trencava els vidres per accedir als establiments. Les imatges de les càmeres de seguretat han permès vincular el detingut amb dos dels assalts. I en clau general destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha reconegut el dret d'una alumna de l'Institut Escola Alpí Gros de Sant Cebrià de Vallalta a rebre una assignatura no lingüística en castellà, a més de la matèria de llengua castellana. La resolució dona parcialment la raó al pare de l'alumna, que reclamava un 25% de l'ensenyament en aquest idioma. La sentència, però, no obliga a modificar el projecte lingüístic del centre. Plataforma per la Llengua ha lamentat la decisió i considera que el tribunal aplica la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre aquesta qüestió. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous, en què la calor anirà en augment i la temperatura màxima assolirà valors de 38 graus a l'interior, 31 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
1: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
3: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
1: Molt bona nit. Tant si sou uns estressats de la vida com si us agafeu les coses amb calma. Som a Ràdio Marina i comença el quilòmetre zero i aquí tenim música de proximitat en català per tothom. Una abraçada radiofònica d'aquí t'acompanyarà fins les 10 de la nit, com ho fem cada dia de dilluns a diumenge. El quilòmetre zero d'estiu. El meu nom és Marta Fuerapons. I arrenquem el programa amb un èxit d'aquest estiu. Segurament t'estimo, és l'últim senzill dels Amics de les Arts, publicat el passat 28 de maig. La cançó ja s'ha convertit en el primer avançament del seu pròxim disc d'estudi. Està previst que surti a la llum l'any 2027. Segons el mateix trio, la cançó és una oda a l'alegria, una apologia del dubte i un homenatge a la incertesa. Vaja, una cançó que parla d'un amor inesperat que t'agafa desprevingut, desprevinguda, ple d'inseguretats inicials, però també de focs artificials. Comencem el quilòmetre zero i posem els Amics de les Arts i aquest Segurament t'estimo.

Brillant, aquest nou senzill dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Ara que estan celebrant el seu 20è aniversari amb una gira antològica aquest 2026, doncs jo crec que han aconseguit de nou convertir un dels seus temes en tot un èxit. Per cert, concerts dels Amics de les Arts els propers dies. El divendres, dia 31 de juliol, estaran a Roses, al Festival Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. I a Santa Susana, el diumenge 2 d'agost, al nou recinte Mar d'Estiu del Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. I seguim el quilòmetre zero, però ara ho fem amb els Catarres i els seus diumenges sense drama. Ja comença a fer-se clar.

Avui és dimecres, estem quasi a l'equador de la setmana i els catarres ens porten el millor oxímoron de l'estiu. Diumenge sense drama. Perquè tots sabem que el diumenge a la tarda és un drama existencial en si mateix, pensant en els dilluns. Deixeu de patir pel futur, home, i veieu que per angoixar-nos ja tenim les factures. Per cert, els catarres també tenen cites interessantíssimes. Aquí al davant, tots els dies que vindran. Per exemple, el 31 de juliol a Cabrera de Mar, la Festa Major, i el 3 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, també a la Festa Major. Seguim el quilòmetre zero d'estiu i està a punt de sonar un tema de Joan Dausà amb Antonio Orozco. Prepareu els mocadors, perquè ja sabeu, ajuntar la tristor èpica de Joan Dausà amb el sentiment esquinçat d'Antonio Orozco hauria d'estar regulat per la Conselleria de Salut. Immortals.

0: Joan Dausà i Antonio Orozco, amb la cançó que és la gran col·laboració que encapçala el seu cinquè disc d'estudi, titulat justament Immortals, com la cançó. Publicat la primavera d'aquest any i que podràs escoltar en directe els propers dies també a Sitges, per exemple, el 2 d'agost, al Festival Jardins de Terramar. El 6 d'agost a Santa Susana, al Festival Mar d'Estiu.
1: Això no ho havíem previst.
2: Això no ho havíem previst.
0: Hem arribat

Si necessitàveu una mica de cafeïna musical, els Doctor Prats us la injecten directament a la vena. Ens porten energia aquest tema que fa pedalar encara que estiguis clavat en una gandula de la platja. I, per cert, els Doctor Prats, que podràs veure en directe, en viu i en directe, a Viladrau el 4 de setembre, també, a la festa major d'aquesta població.

amb l'underground urbà més actual. Una barreja de gèneres estranya, podria ser, però que funciona. Música que refresca l'ambient, que ja fa falta, eh? El quilòmetre zero de Ràdio Marina.

I tot seguit el toc balear essencial de les nostres nits a Ràdio Marina amb Cris Juanico. Recordem un tema editat l'any 2005. És moment.

0: És moment de Cris Juanico després d'anar i tornar de ses illes. Ara anem a escoltar a Roger Pedrós, perquè també molt aviat el podrà seguir en directe a Lloret de Mar, a l'ermita de Santa Cristina. Serà el 14 d'agost, amb temes com aquest, que està a punt de sonar al quilòmetre zero. Roger Pedrós, que es troba actualment immers en la seva gira d'estiu Amb tu, un espectacle en format trioacústic amb arranjaments de pop folk mediterrani i amb temes preciosos com aquest.
1: Diu que fa uns dies que surt i sola camina.

0: Ja t'ho has apuntat a l'agenda? 14 d'agost.
1: Passeja amb el batec de la ciutat. Tengo la espera.
0: Lloret de Mar.
1: Espera.
0: Roger Pedrós, amb temes com aquest que acabes d'escoltar. I qui també està de gira de concerts és ni més ni menys que la Su. Primer l'escoltem i després repassarem l'agenda.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

exitàs de la Su, aquest tant de bo. I mentre l'escoltem de fons, doncs recordem, per exemple, que se'n va de concert el 7 d'agost cap a Ses Illes, al port de Ciutadella, a Menorca. O el dissabte 8 d'agost estarà als Sons del Món de Roses. I atenció, el 5 de setembre, en concert al Posidònia Fest de Mataró. Un pila de cites de la Su aquest estiu.

Viatge enrere en el temps amb Joan Masdeu i el carrer dels Jocs Florals. Pop d'autor pur des de Reus, ple de guitarres rodones i lletres melancòliques sobre carrers que en sabem de memòria.

0: I aquest estiu, don Joan Masdeu també es troba en plena gira de presentació del seu nou disc recopilatori, La Bona Ventura. Amb aquest espectacle, el cantautor reusenc commemora els 15 anys de trajectòria musical en solitari. I l'1 d'agost, dissabte, estarà en concert al Village del Festival Sons del Món de Roses. Nosaltres l'hem tingut al quilòmetre zero amb aquest tema, al carrer dels Jocs Florals.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Hem vingut a jugar, sí senyor. I també a escoltar els Buhos al quilòmetre zero, que estaran en concert el dia 8 d'agost a les barraques de la platja de Santa Susana. Amb entrada gratuïta, què més vols? Un dels grups que es passegen per totes les festes majors de Catalunya. I de Buhos a Da Sousa. Aquest tema que baixa les revolucions una miqueta, que també convé en aquesta nit de dimecres a Ràdio Marina. Metres per segon.

0: El ritme deliciós de The Tao Souza. I aquest magnètic metres per segon.
1: Que crec que m'afermaré els cordons metres per segon.
0: Des de Mallorca, aquesta banda que ens va deixar un buit enorme en acomiadar-se dels escenaris i un tema que ens feia recular fins al 2018. Amb aquest tema van saber capturar com ningú i bé, amb la seva música en general, la poètica del dia a dia, amb una cadència pop lluminosa, intel·ligent i addictiva. M'imagino escoltant aquesta cançó tot passejant en bicicleta, no? Recordant, doncs, els de Souza al quilòmetre zero. I de la calma pop passem a la combustió instantània de la pista de ball amb la frescor de Mama Duixa, que ja el tenim aquí a punt de cantar. I un èxit incontestable, el Que Chévere, el projecte de Bruno de Fabrizis, que s'ha convertit en un autèntic terratrèmol de la música urbana en català, fusionant guitarres espanyoles amb ritmes electrònics d'una manera orgànica i magnètica. Mira que bé que sona això. Mama Duixa, Que Chévere.

2x3 és un senzill d'estil pop urbà electrònic de la cantant lloretenca Laura Gibert. La fórmula de música del quilòmetre zero, la música de proximitat, a Ràdio Marina.

Tres quarts i un minut i mig de 10 de la nit. Continues a la sintonia de Ràdio Marina escoltant, doncs el que et deia, bona música en català, com la que tenim preparada ara mateix per fer un salt en el temps i rememorar una de les cançons hipnòtiques de Gossos. Aquí, conjuntament amb Dani Macaco, un clàssic de la música en català.

Aquest 2026, Gossos oferirà un únic i exclusiu concert a tot Catalunya. Després de tancar la seva gira de comiat, a reviure la tardor del 2024 al Teatre Cursal de Manresa. La mítica banda ha decidit reunir-se de manera excepcional per una sola nit abans de preparar el seu proper gran projecte. Serà el dissabte 1 d'agost a la Ciutadella de Roses. I, a més, molt ben acompanyats pels Lacs en Busto. Aquí cantaven amb Dani Macaco.

Poques gràcies, que ha fet història en la música contemporània en anunciar el seu comiat definitiu dels escenaris aquesta propera tardor. 4 concerts, 4 dates històriques a l'Estadi Olímpic de Barcelona. 5 d'octubre, 7 d'octubre, 9 d'octubre, 10 d'octubre, amb les entrades venudes. I això són una pila d'entrades, ni més ni menys que 220.000. Quatre minutets i ja acabem el programa d'avui del Quilòmetre Zero després d'Oques Grasses.

I avui per dir-te adéu, per acomiadar el quilòmetre zero de Ràdio Marina i enviar-te una abraçada radiofònica ben forta d'una servidora, Marta Fuerapons, doncs hem preparat un tamàs del Sopa de Cabra perquè estan celebrant el seu 40è aniversari i, a més perquè l'1 d'agost seran ni més ni menys que actuant al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna. Una gira molt i molt especial pels grans escenaris i festivals d'arreu del país. Doncs bé, per plantar-nos a les 10 de la nit, rebaixarem una miqueta el ritme i posarem una cançó que es titula Farem sortir el sol del Sopa de Cabra, que es va editar l'any 2019. El tema va ser llançat el 29 de novembre d'aquell any com a primer senzill d'avançament del seu desè disc d'estudi titulat La Gran Onada. Va ser un tema vitalista i emotiu que va marcar el retrobament creatiu de la banda gironina després d'uns anys de silenci discogràfic. Doncs ara sí que sí. Acomiadem el programa d'avui. Demà hi tornem a les 9. No ens fallis. Fins demà. I recorda, l'1 d'agost, en concert al Festival Mar d'Estiu de Santa Susanna, Sopa de Cabra.